0: Muchas gracias, señor presidente. Por favor, silencio. Señora Nogueras tiene la palabra. Señores diputados y diputadas, silencio. Silencio. Por favor, silencio. Silencio.
1: ¿Qué está pasando, Joan Gimeno? ¿Vosotros sabéis desde dónde estáis?
2: Hay revuelo, favor, estamos viendo la señal del Congreso, a Francina Armengol pidiéndole a Tellado, a Miguel Tellado, el número de Feijóo, que controle el decoro, también al diputado José Zaragoza del Partido Socialista. Ahora mismo se retoma la sesión de control.
3: ¿Val realmente la pena esforzarse? Això, senyor Sánchez, su pregunta muchísima gent, sobretot perquè vostès mateixos celebren com un gran èxit.
1: Si vale la pena trabajar y esforzarse.
3: Cada vez hay más personas que dependen de una ayuda pública para sobrevivir.
1: Como un gran éxito, que cada vez haya más gente que depende de una ayuda.
3: Siguin més pobres. A toda esta gente que pregunta si vale la pena, yo les diría que sí. Que sí, que esforçar-se i treballar sempre
1: val molt la pena. Gente que pregunta si vale la pena esforçar-se a treballar, jo li diria que sí.
3: Que no és normal que treballant i que esforçant-te cada dia et costi més arribar a final de mes.
1: No és normal que treballant i esforçant-se cada dia cueste més llegar a final de mes.
3: No és normal que la Hisenda espanyola sigui una màquina de robar als catalans.
1: Que la Hisenda espanyola sigui una màquina de robar als catalans.
3: Que vostès inverteixin 452 euros per habitant a Madrid i només 162 euros
1: que ustedes,
3: per habitant a Catalunya.
1: Inviertan 450 euros per habitant de Madrid i poc més de 100 els habitants de Catalunya.
3: Teniu tot el poder, pràcticament. Governeu el Reino d'Espanya, governeu a la Generalitat de Catalunya, governeu a la capital
1: Catalunya,
3: de Catalunya i el resultat de les seves polítiques és absolutament inqüestionable. Una societat més empobrida i també molt més polaritzada. Una extrema dreta
1: absolutament.
3: L'habitatge s'ha convertit en un privilegi. L'ascensor social només funciona, senyor Sánchez, de baixada. I, en canvi, la seva corrupció va de pujada.
1: La vivienda s'ha convertit en un privilegi. L'ascensor social solo funciona de bajada i, sin embargo, la corrupció va de subida.
3: Vostès els estan oferint un retorn al passat amb PP i amb Vox. El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista.
1: El lema de campanya era hechos, sino palabras, pues bien, aquí tienen los hechos. Són ustedes una màquina de fabricar pobres.
3: No la tenen els qui manen. La força d'un país la té la seva gent. Així que visca Catalunya lliure. Moltes gràcies.
1: Aquí termina la intervenció de Míriam Nogueras i le contesta el president del Gobierno, Pedro Sánchez.
0: Silencio.
4: Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, señora Nogueras, yo le voy a dar tres datos de esta última semana de acciones del Gobierno de España en Cataluña. Hace pocos días se dio a conocer el dato de que son casi ya 3.000 millones de euros de ejecución por parte de la Administración General del Estado en Rodalíos, en las cercanías del transporte público en Cataluña. En segundo lugar, ayer en el Consejo de Ministros y Ministras aprobamos el Plan DORA 3 con 2.000 millones de euros para la modernización de toda la infraestructura aeroportuaria en Cataluña. Y